verd va corrent per als carrers proclamant a quatre vents. Ell corre amb un carro va morrent que té la síndrome de Rett.

0: n'hi ha més com ell, necessita el nostre alè. Alè, alè.
1: Amunt!
0: Ajuda'ns a guanyar aquesta batalla.